aendu oñomoya, akutia de horretos fagas al oñomoyaru, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare, aupetare